Esteu escoltant Contrabanda FM a 91.4 a Barcelona. Contrabanda FM 91.4, una ràdio lliure en un món poc lliure.

0: Calatrava, l'OFI de Sindicat d'Habitatge de Gràcia i el bloc Tereines de la Janela en perill.
1: Calatrava resisteix.
0: Som un hort autogestionat i comunitari, un espai de trobada on organitzem tallers i esdeveniments culturals. Fa 10 anys vam ocupar l'edifici de Travessera de Gràcia 154, que 3 anys després la propietat va desallotjar i enderrocar. Més tard, les veïnes vam reocupar el solar amb runes per a convertir-lo en un projecte diferent. Les nostres motivacions són les mateixes: combatre l'especulació i la gentrificació de Gràcia, però amb un nou objectiu: ser un espai verd ple de biodiversitat enmig de la grisor d'aquesta ciutat morta. Som la llavor de tot un barri en moviment.
1: Ens devoren els voltors.
0: El gran capital immobiliari ens vol expulsar. Tenen noms i cognoms. La llave d'oro, dirigida per Ferran Marçà Bissai i el seu pare, Lluís Marçà. Una gran nissaga de poder comparable a Núñez i Navarro. El capital voraç s'imposa a la vida. L'explotació va més enllà de les relacions laborals o humanes. També afecta el medi natural. Ens prenen les places, les cases, el barri, els espais verds, etc. L'Ajuntament i el seu pla Endreça s'articula vers una Barcelona nova i no ens hi volen tal i com som.
1: Gràcia agonitza.
0: Ja n'hem parlat molts cops. Aquest ja no és el barri que volem. La massificació turística i l'especulació amb els nostres habitatges és cada cop més extrema. Ens quedem sense veïnes. Els cèspats i els guiris inunden els nostres carrers i els comerços locals moren. En els últims 10 anys, el preu del lloguer gairebé s'ha duplicat. El preu mitjà per un pis d'uns 75 metres quadrats és de 1.685 euros al mes. Ens veiem obligades a marxar, no menjar o viure al carrer. Ja hem perdut el mercat de la Baseria, els comerços i el barri en general. Se'ns han inflat els pebrots.
1: Mai serem pisos de luxe.
0: Sabem que la idea ha germinat. Portem un nou món als nostres cors. Defensem l'ocupació com a mètode de resistència contra el capital i no acceptem les excuses de l'Ajuntament. La Vila de Gràcia no és un oasi per als turistes i sortirem a defensar-la, perquè ens hi va la vida. Estem arrelades i busquem conservar els nostres espais verds. Hem sembrat una xarxa amb la gent del barri i altres col·lectius afins. Hem generat vida. El dia 15 de juliol ens volen fer fora per construir pisos de luxe. No ho permetrem.
1: Com pots col·laborar?
0: Passa't per l'hort, rega les plantes, dibuixa una flor al mural, vine als esdeveniments i difon el missatge. Segueix-nos a les xarxes i estigues pendent de noves convocatòries. L'hort no mor. Love migrants, hate expats. Des de Contrabanda FM cridem a les veïnes de tota Barcelona perquè vinguin el dia 15 de juliol a Travessera de Gràcia 154, hort ocupat de Calatrava. Les veïnes volem evitar el desnonament de l'hort de Calatrava, l'OFI del Sindicat de l'Habitatge i el bloc de la Janela. Us esperem a tothom el dia 15 a Travessera de Gràcia 154. Per a més informació sobre activitats de lluita i resistència,
1: ens trobareu a Instagram k-la-trava, amb B baixa. L'Instagram de l'hort ocupat del barri de Gràcia.
2: Contrabanda FM 91.4, una ràdio lliure en un món poc lliure.

Hola, sóc l'Androide del Frente Sónico Futurista i bé, vaig estar 7 anys a Contrabanda, també vaig estar 11 anys a Ràdio Pica, que són dos de les emissores més antigues i més importants, dos de les ràdios lliures més importants de la ciutat de Barcelona, juntament doncs, amb Ràdio Bronca i també Ràdio Línia 4 i altres petites emissores que fan servir, en aquest cas, doncs algunes instal·lacions de l'Ajuntament per poder emetir. Però les ràdios principals per mi, de ràdios lliures, aquestes tres, Bronca, Pica, que va ser la primera, i Contrabanda, han estat durant tot aquest temps, dècades, lluitant per la seva existència i existint perquè han d'existir, perquè no només, doncs, si ens ponem constitucionalistes, no, a la Constitució està registrat el dret a la llibertat d'expressió, sinó al dret a rebre informació, però també a donar-la, que és aquest, no? A la resta d'Europa, les ràdios lliures es diuen ràdios comunitàries i doncs formen part del sistema, diguem, no? I aquí doncs s'ignora totalment a les ràdios lliures, però d'una manera que és més bé, més aviat, no és te dejo existir, sinó te machaco. Quin és l'interès que pot tenir un ajuntament o la Generalitat o qui sigui de que el dial de la FM estigui ocupada per ràdios pirates, no? Fent servir el nostre propi idioma en la nostra contra, no? O sigui, doncs, aquesta paraula pirata que té aquest romanticisme sense entrar en l'ètica dels pirates reals, no? I que sempre ha format part del de l'ideari o de l'imaginari, millor dit, de l'underground, per dir alguna cosa, doncs sempre tot es subverteix, no? I ara estan, ara les ràdios pirates són les ràdios comercials que posen anuncis, són ràdio fórmula i venga anuncios i amb això que treuen? Pues diners, no? I amb això l'Ajuntament que treu diners. Dius, per què? Per què els volen aquests diners? Per fer ratlletes al terra, no? O per fer, no sé, un carril de bicis que ara t'atropellen les bicis i els patinets, no? Bueno, en fi, no sé per què volen els diners, no? Però realment crec que per qualsevol ajuntament seria o hauria de ser més interessant mantenir i ajudar a que la ciutadania, que al fin y al cabo lo que están representando supone, no a sí mismos o a sí misma, doncs tingui un altaveu. Als anys 90, que no hi havia internet, va ser un moment molt potent de les ràdios lliures i de molts moviments culturals i socials, no? Va ser un moment bastant potent vist enrere. Aleshores, doncs, no hi havia internet i les ràdios lliures eren l'única via, juntament doncs, amb fanzines i algunes revistes o el que fos, de que la gent que no tenia accés a la televisió o a les discogràfiques molt tancades de diguem, mainstream, doncs tenien un altaveu i si tu tenies un grup podies enviar la teva maqueta i segurament sonava a les emissores, no? O doncs podies fer un programa, ara també ho pots fer. O sigui, tenies una inquietud que et portava a fer un programa sense cobrar un sou i sense, inclús de vegades pagant doncs, pel manteniment d'aquestes emissores, només pel fet de voler expressar-te i tenir alguna cosa a dir, cosa que els mitjans normals van bojos buscant aquesta gent que té alguna cosa a dir per fer un matxembrat i resumir-lo en el mainstream, no? Aquest és el meu punt de vista. Per tant, les ràdios lliures a tots els nivells representen salut per a una ciutat. I bé, doncs, espero que se solucioni la cosa i tot i que ara hi ha internet i ens podem comunicar millor i pot haver-hi milers i milions d'emissores online i de programes online i de podcast i d'inquietuds i d'opinions per un tubo. Igualment, crec que la FM, que és doncs, un mitjà més, una branca més de la nostra ciutat, no pot ser que se la quedin 4 mainstreams i 8.000 chupópteros, perquè per mi no són ni ràdios pirates ni vampiros, són chupópteros, la mitologia bonica per nosaltres. Molta sort i aquí ens teniu recolzant.

Esteu escoltant Contrabanda FM a 91.4 a Barcelona. Contrabanda FM 91.4, una ràdio lliure en un món poc lliure.

0: Calatrava, l'ofi de Sindicat d'Habitatge de Gràcia i el bloc Tereines de la Janela en perill.
1: Calatrava resisteix.
0: Som un hort autogestionat i comunitari, un espai de trobada on organitzem tallers i esdeveniments culturals. Fa 10 anys vam ocupar l'edifici de Travessera de Gràcia 154, que 3 anys després la propietat va desallotjar i enderrocar. Més tard, les veïnes vam reocupar el solar amb runes per a convertir-lo en un projecte diferent. Les nostres motivacions són les mateixes: combatre l'especulació i la gentrificació de Gràcia, però amb un nou objectiu: ser un espai verd ple de biodiversitat enmig de la grisor d'aquesta ciutat morta. Som la llavor de tot un barri en moviment.
1: Ens devoren els voltors.
0: El gran capital immobiliari ens vol expulsar. Tenen noms i cognoms. La llave d'oro, dirigida per Ferran Marçà Vissall i el seu pare, Lluís Marçà. Una gran nissaga de poder comparable a Núñez i Navarro. El capital voraç s'imposa a la vida. L'explotació va més enllà de les relacions laborals o humanes. També afecta el medi natural. Ens prenen les places, les cases, el barri, els espais verds, etc. L'Ajuntament i el seu pla Endreça s'articula vers una Barcelona nova i no ens hi volen tal i com som.
1: Gràcia agonitza.
0: Ja n'hem parlat molts cops. Aquest ja no és el barri que volem. La massificació turística i l'especulació amb els nostres habitatges és cada cop més extrema. Ens quedem sense veïnes. Els espats i els guiris inunden els nostres carrers i els comerços locals moren. En els últims 10 anys, el preu del lloguer gairebé s'ha duplicat. El preu mitjà per un pis d'uns 75 metres quadrats és de 1.685 euros al mes. Ens veiem obligades a marxar, no menjar o viure al carrer. Ja hem perdut el mercat de la Baseria, els comerços i el barri en general. Se'ns han inflat els pebrots.
1: Mai serem pisos de luxe.
0: Sabem que la idea ha germinat. Portem un nou món als nostres cors. Defensem l'ocupació com a mètode de resistència contra el capital i no acceptem les excuses de l'Ajuntament. La Vila de Gràcia no és un oasi per als turistes i sortirem a defensar-la, perquè ens hi va la vida. Estem arrelades i busquem conservar els nostres espais verds. Hem sembrat una xarxa amb la gent del barri i altres col·lectius afins. Hem generat vida. El dia 15 de juliol ens volen fer fora per a construir pisos de luxe. No ho permetrem.
1: Com pots col·laborar?
0: Passa't per l'hort, rega les plantes, dibuixa una flor al mural, vine als esdeveniments i difon el missatge. Segueix-nos a les xarxes i estigues pendent de noves convocatòries. L'hort no mor. Love migrants, hate expats. Des de Contrabanda FM cridem a les veïnes de tota Barcelona perquè vinguin el dia 15 de juliol a Travessera de Gràcia 154, hort ocupat de Calatrava. Les veïnes volem evitar el desnonament de l'hort de Calatrava, l'ofi del Sindicat de l'Habitatge i el bloc de la Janela. Us esperem a tothom el dia 15 a Travessera de Gràcia 154. Per a més informació sobre activitats de lluita i resistència,
1: ens trobareu a Instagram k-la-trava, amb b-baixa. L'Instagram de l'hort ocupat del barri de Gràcia.
2: Contrabanda FM 91.4, una ràdio lliure en un món poc lliure.

0: Yo soy socia solidaria de Contrabanda FM, porque creo en la libertad de expresión y la practico.
1: Jo soc soci solidari de Contrabanda FM, perquè els moviments socials necessitem informació alternativa.
2: Yo soy socio solidario de Contrabanda FM porque creo en la libertad de expresión.
3: Jo soc soci solidari de Contrabanda FM perquè vull escoltar la ràdio sense anuncis comercials.
4: Jo soc sòcia solidària de Contrabanda FM perquè l'autorització de les ràdios lliures la fem entre totes.
5: Contrabanda FM és una ràdio lliure, no comercial, assembleària i autogestionada. Si vols col·laborar perquè Contrabanda continuï emetent a les zones lliures de Barcelona, pots fer-te sòcia, solidària i fer la teva aportació econòmica al col·lectiu.
6: Truca'ns els dimecres al vespre al 93-317-7366, escriu-nos un mail a contrabandaradio@contrabanda.org o informa't a contrabanda.org.
5: Juntes fem possible l'autogestió de la comunicació.

No a l'ampliació del MACBA. La plaça dels Àngels està en perill. La Subcomissió d'Urbanisme de Barcelona preveu arrabassar a les veïnes del Raval 908 metres quadrats d'espai públic de la plaça dels Àngels i entregar-los al MACBA perquè el museu hi pugui aixecar una edificació de 3 plantes que taparà el convent dels Àngels per sempre més. La xarxa veïnal del Raval va presentar un recurs contenciós administratiu contra aquest despropòsit urbanístic que ja ha estat admès a tràmit pel jutjat. La demanda judicial ataca la detracció injustificada i il·legal de l'espai lliure. El Raval és el barri amb menys espai públic per habitant de tota la ciutat de Barcelona, gairebé 908 metres quadrats que l'Ajuntament entrega a una entitat pública o privada elitista que porta dècades colonitzant el Raval i viu d'esquenes al seu veïnat. 908 metres quadrats d'espai públic que les veïnes del Raval deixaran de gaudir i que mai no en seran retornats, a no ser que aturem aquest despropòsit. Lluitarem pel que és nostre, pel que és de totes, als tribunals i també al carrer. Per entendre-ho, hem de mirar el seu patronat, els amos rics que realment dirigeixen el MACBA. Al patronat veiem tot de noms de l'alta burgesia, banquers, comtes, propietaris de fons voltors i lobbies, impulsors de la marca Barcelona que està destrossant la vida als barris de la nostra gent i expulsant el veïnat, traficants de drets bàsics com és l'habitatge, en definitiva, especuladors. Els partits polítics poden parar aquesta injustícia. Lluitarem pel que és nostre. No permetrem que ens robin l'espai públic. Parem l'ampliació del MACBA. Lluitarem en els tribunals i al carrer, no a l'ampliació del MACBA.

millors continguts, les millors entrevistes, la música més xachi, tot un món cultural. És el lloc, la FM, el 91.4, la programació que sempre vull escoltar.

Yeah. Ja, contrabanda amb la meva panda. Hey, t'agrada? Veus ja, mengem marmelada a la ràdio, perquè els reis són els pares. Ei, si et canses de TV3, escolta les majares. Hey, aquí amb les paraules paràboles. Ei, ei, parla que et burles. Ja, escolta la ràdio i tindràs boira i a les compes. Ja veus, perquè aquí, ai, floca amb el compàs. Hey.

0: i és exorci solidari de Contrabanda FM. Perquè els moviments socials necessitem informació alternativa.
1: Yo soy socio solidario de Contrabanda FM porque creo en la libertad de expresión.

0: Jo sóc soci solidari de Contrabanda FM, perquè vull escoltar la ràdio sense anuncis comercials.
1: Jo sóc sòcia solidària de Contrabanda FM, perquè l'autoassociació de les ràdios lliures la fem entre totes.
2: Contrabanda FM és una ràdio lliure, no comercial, assembleària i autogestionada. Si vols col·laborar perquè Contrabanda continuï emetent a les zones lliures de Barcelona, pots fer-te sòcia, solidària i fer la teva aportació econòmica al col·lectiu.
3: Truca'ns els dimecres al vespre al 93-317-7366, escriu-nos un mail a contrabandaradio@contrabanda.org o informa't a contrabanda.org.
2: Juntes fem possible l'autogestió de la comunicació.
3: Ens escoltem al 91.4 de la freqüència modulada de Barcelona o per internet a contrabanda.org.
4: Jo sóc soci de Solidaritat, de Solidari.
5: I voto en la porta.
4: I voto en la porta de Solidaritat amb Catalunya, no?

tu y al bolero parleuam satanás. A clave, sonero mayor, eclipse total. To funky pros al zero, mami, estic patràs. Al sofà del tirateo, que és el meu gimnàs. Plou al banc de la Farga i surten els llimacs. Balada marca en un 45 d'estacs. Partida llarga i no sé jugar escacs. Ni tàctica ni estratègia, ni focs ni dracs. No vaig dir res perquè la ruïna camina de pressa. Posa fre al carrer i l'obvi confessa. El diner no resa, no porta corona d'espines. Vine amb mi i que ens calmi Elis Regina. Jo com un Vietcong, matralleta i salacot. La història diu que tot es pot. M'heu regalat les ales i les ganes de volar i amb això tinc

Esteu escoltant Contrabanda FM a 91.4 a Barcelona. Contrabanda FM 91.4, una ràdio lliure en un món poc lliure.

0: Calatrava, l'ofi de Sindicat d'Habitatge de Gràcia i el bloc Tereines de la Janela en perill.
1: Calatrava resisteix.
0: Som un hort autogestionat i comunitari, un espai de trobada on organitzem tallers i esdeveniments culturals. Fa 10 anys vam ocupar l'edifici de Travessera de Gràcia 154, que 3 anys després la propietat va desallotjar i enderrocar. Més tard, les veïnes vam reocupar el solar amb runes per a convertir-lo en un projecte diferent. Les nostres motivacions són les mateixes: combatre l'especulació i la gentrificació de Gràcia, però amb un nou objectiu: ser un espai verd ple de biodiversitat enmig de la grisor d'aquesta ciutat morta. Som la llavor de tot un barri en moviment.
1: Ens devoren els voltors.
0: El gran capital immobiliari ens vol expulsar. Tenen noms i cognoms. La llave d'oro, dirigida per Ferran Marçà Bisai i el seu pare, Lluís Marçà. Una gran nissaga de poder comparable a Núñez i Navarro. El capital voraç s'imposa a la vida. L'explotació va més enllà de les relacions laborals o humanes. També afecta el medi natural. Ens prenen les places, les cases, el barri, els espais verds, etc. L'Ajuntament i el seu pla Endreça s'articula vers una Barcelona nova i no ens hi volen tal i com som.
1: Gràcia agonitza.
0: Ja n'hem parlat molts cops. Aquest ja no és el barri que volem. La massificació turística i l'especulació amb els nostres habitatges és cada cop més extrema. Ens quedem sense veïnes. Els cèspats i els guiris inunden els nostres carrers i els comerços locals moren. En els últims 10 anys, el preu del lloguer gairebé s'ha duplicat. El preu mitjà per un pis d'uns 75 metres quadrats és de 1.685 euros al mes. Ens veiem obligades a marxar, no menjar o viure al carrer. Ja hem perdut el mercat de la Baseria, els comerços i el barri en general. Se'ns han inflat els pebrots.
1: Mai serem pisos de luxe.
0: Sabem que la idea ha germinat. Portem un nou món als nostres cors. Defensem l'ocupació com a mètode de resistència contra el capital i no acceptem les excuses de l'Ajuntament. La Vila de Gràcia no és un oasi per als turistes i sortirem a defensar-la, perquè ens hi va la vida. Estem arrelades i busquem conservar els nostres espais verds. Hem sembrat una xarxa amb la gent del barri i altres col·lectius afins. Hem generat vida. El dia 15 de juliol ens volen fer fora per construir pisos de luxe. No ho permetrem.
1: Com pots col·laborar?
0: Passa't per l'hort, rega les plantes, dibuixa una flor al mural, vine als esdeveniments i difon el missatge. Segueix-nos a les xarxes i estigues pendent de noves convocatòries. L'hort no mor. Love migrants, hate expats. Des de Contrabanda FM cridem a les veïnes de tota Barcelona perquè vinguin el dia 15 de juliol a Travessera de Gràcia 154, hort ocupat de Calatrava. Les veïnes volem evitar el desnonament de l'hort de Calatrava, l'ofi del Sindicat de l'Habitatge i el bloc de la Janela. Us esperem a tothom el dia 15 a Travessera de Gràcia 154. Per a més informació sobre activitats de lluita i resistència,
1: ens trobareu a Instagram k-la-trava, amb ve baixa. L'Instagram de l'hort ocupat del barri de Gràcia.
2: Contrabanda FM 91.4, una ràdio lliure en un món poc lliure.

0: Hola, sóc l'Androide del Frente Sónico Futurista i bé, vaig estar 7 anys a Contrabanda, també vaig estar 11 anys a Ràdio Pica, que són dos de les emissores més antigues i més importants, dos de les ràdios lliures més importants de la ciutat de Barcelona, juntament doncs, amb Ràdio Bronca i també Ràdio Línia 4 i altres petites emissores que fan servir, en aquest cas, doncs algunes instal·lacions de l'Ajuntament per poder emetir. Però les ràdios principals per mi, de ràdios lliures, aquestes tres, Bronca, Pica, que va ser la primera, i Contrabanda, han estat durant tot aquest temps, dècades, lluitant per la seva existència i existint perquè han d'existir, perquè no només, doncs, si ens ponem constitucionalistes, no, a la Constitució està registrat el dret a la llibertat d'expressió, sinó al dret a rebre informació, però també a donar-la, que és aquest, no? A la resta d'Europa, les ràdios lliures es diuen ràdios comunitàries i doncs formen part del sistema, diguem, no? I aquí doncs s'ignora totalment a les ràdios lliures, però d'una manera que és més bé, més aviat, no és te dejo existir, sinó te machaco. Quin és l'interès que pot tenir un ajuntament o la Generalitat o qui sigui de que el dial de l'FM estigui ocupada per ràdios pirates, no? Fent servir el nostre propi idioma en la nostra contra, no? O sigui, doncs, aquesta paraula pirata que té aquest romanticisme sense entrar en l'ètica dels pirates reals, no? I que sempre ha format part diguem, de l'ideari o de l'imaginari, millor dit, de l'underground, per dir alguna cosa, doncs sempre tot es subverteix, no? I ara estan, ara les ràdios pirates són les ràdios comercials que posen anuncis, són ràdio fórmula, i venga anuncios, venga anuncios, venga anuncios, i amb això que treuen? Pues diners, no? I amb això l'Ajuntament que treu diners. Dius, per què? Per què els volen aquests diners? Per fer raietes al terra, no? O per fer, no sé, un carril de bicis que ara t'atropellen les bicis i els patinets, no? Bueno, en fi, no sé per què volen els diners, no? Però realment crec que per qualsevol ajuntament seria o hauria de ser més interessant mantenir i ajudar a que la ciutadania, que al fin i al cabo el que estan representant supone, no a si mismos o a si mismas, doncs tingui un altaveu. Als anys 90, que no hi havia internet, va ser un moment molt potent de les ràdios lliures i de molts moviments culturals i socials, no? Va ser un moment bastant potent vist enrere. Aleshores, doncs, no hi havia internet i les ràdios lliures eren l'única via, juntament doncs, amb fanzines i algunes revistes o el que fos, de que la gent que no tenia accés a la televisió o a les discogràfiques molt tancades diguem, mainstream, doncs tenien un altaveu i si tu tenies un grup podies enviar la teva maqueta i segurament sonava a les emissores, no? O doncs podies fer un programa, ara també ho pots fer. O sigui, tenies una inquietud que et portava a fer un programa sense cobrar un sou i sense, inclús de vegades pagant doncs, pel manteniment d'aquestes emissores, només pel fet de voler expressar-te i tenir alguna cosa a dir, cosa que els mitjans normals van bojos buscant aquesta gent que té alguna cosa a dir per fer un matxembrat i resumir-lo en el mainstream, no? Aquest és el meu punt de vista. Per tant, les ràdios lliures, a tots els nivells, representen salut per a una ciutat. I bé, doncs, espero que se solucioni la cosa i tot i que ara hi ha internet i ens podem comunicar millor i pot haver-hi milers i milions d'emissores online i de programes online i de podcast i d'inquietuds i d'opinions per un tubo. Igualment, crec que l'FM, que és doncs, un mitjà més, una branca més de la nostra ciutat, no pot ser que se la quedin quatre mainstreams i 8.000 chupòpteros, perquè per mi no són ni ràdios pirates ni vampiros, són chupòpteros. La mitologia bonica per nosaltres. Molta sort. I aquí ens teniu recolzant com es pot.
1: In New York, the shooting of another unarmed black man raises further questions about NYPD tactics. On Thursday, an undercover police officer shot and killed Patrick Dorsman.

Esteu escoltant Contrabanda FM a 91.4 a Barcelona. Contrabanda FM 91.4, una ràdio lliure en un món poc lliure.

0: Calatrava, l'ofi de Sindicat d'Habitatge de Gràcia i el bloc Tereines de la Janela en perill.
1: Calatrava resisteix.
0: Som un hort autogestionat i comunitari, un espai de trobada on organitzem tallers i esdeveniments culturals. Fa 10 anys vam ocupar l'edifici de Travessera de Gràcia 154, que 3 anys després la propietat va desallotjar i enderrocar. Més tard, les veïnes vam reocupar el solar amb runes per a convertir-lo en un projecte diferent. Les nostres motivacions són les mateixes: combatre l'especulació i la gentrificació de Gràcia, però amb un nou objectiu: ser un espai verd ple de biodiversitat enmig de la grisor d'aquesta ciutat morta. Som la llavor de tot un barri en moviment.
1: Ens devoren els voltors.
0: El gran capital immobiliari ens vol expulsar. Tenen noms i cognoms. La llave d'oro, dirigida per Ferran Marçà Vissai i el seu pare, Lluís Marçà. Una gran nissaga de poder comparable a Núñez i Navarro. El capital voraç s'imposa a la vida. L'explotació va més enllà de les relacions laborals o humanes. També afecta el medi natural. Ens prenen les places, les cases, el barri, els espais verds, etc. L'Ajuntament i el seu pla Endreça s'articula vers una Barcelona nova i no ens hi volen tal i com som.
1: Gràcia agonitza.
0: Ja n'hem parlat molts cops. Aquest ja no és el barri que volem. La massificació turística i l'especulació amb els nostres habitatges és cada cop més extrema. Ens quedem sense veïnes. Els cèspats i els guiris inunden els nostres carrers i els comerços locals moren. En els últims 10 anys, el preu del lloguer gairebé s'ha duplicat. El preu mitjà per un pis d'uns 75 metres quadrats és de 1.685 euros al mes. Ens veiem obligades a marxar, no menjar o viure al carrer. Ja hem perdut el mercat de la Baseria, els comerços i el barri en general. Se'ns han inflat els pebrots.
1: Mai serem pisos de luxe.
0: Sabem que la idea ha germinat. Portem un nou món als nostres cors. Defensem l'ocupació com a mètode de resistència contra el capital i no acceptem les excuses de l'Ajuntament. La Vila de Gràcia no és un oasi per als turistes i sortirem a defensar-la, perquè ens hi va la vida. Estem arrelades i busquem conservar els nostres espais verds. Hem sembrat una xarxa amb la gent del barri i altres col·lectius afins. Hem generat vida. El dia 15 de juliol ens volen fer fora per a construir pisos de luxe. No ho permetrem.
1: Com pots col·laborar?
0: Passa't per l'hort, rega les plantes, dibuixa una flor al mural, vine als esdeveniments i difon el missatge. Segueix-nos a les xarxes i estigues pendent de noves convocatòries. L'hort no mor. Love migrants, hate expats. Des de Contrabanda FM cridem a les veïnes de tota Barcelona perquè vinguin el dia 15 de juliol a Travessera de Gràcia 154, hort ocupat de Calatrava. Les veïnes volem evitar el desnonament de l'hort de Calatrava, l'ofi del Sindicat de l'Habitatge i el bloc de la Janela. Us esperem a tothom el dia 15 a Travessera de Gràcia 154. Per a més informació sobre activitats de lluita i resistència,
1: ens trobareu a Instagram k-la-trava, amb V-. L'Instagram de l'hort ocupat del barri de Gràcia.
2: Contrabanda FM 91.4, una ràdio lliure en un món poc lliure.

No a l'ampliació del MACBA. La plaça dels Àngels està en perill. La Subcomissió d'Urbanisme de Barcelona preveu arrabassar a les veïnes del Raval 908 metres quadrats d'espai públic de la plaça dels Àngels i entregar-los al MACBA perquè el museu hi pugui aixecar una edificació de 3 plantes que taparà el convent dels Àngels per sempre més. La xarxa veïnal del Raval va presentar un recurs contenciós administratiu contra aquest despropòsit urbanístic que ja ha estat admès a tràmit pel jutjat. La demanda judicial ataca la detracció injustificada i il·legal de l'espai lliure. El Raval és el barri amb menys espai públic per habitant de tota la ciutat de Barcelona, gairebé 908 metres quadrats que l'Ajuntament entrega a una entitat pública o privada elitista que porta dècades colonitzant el Raval i viu d'esquenes al seu veïnat. 908 metres quadrats d'espai públic que les veïnes del Raval deixaran de gaudir i que mai no en seran retornats, a no ser que aturem aquest despropòsit.

com és l'habitatge. En definitiva, especuladors. Els partits polítics poden parar aquesta injustícia. Lluitarem pel que és nostre. No permetrem que ens robin l'espai públic. Parem l'ampliació del MACBA. Lluitarem en els tribunals i al carrer, no a l'ampliació del MACBA.

0: Israel.
1: Israel asesina a maricas palestinas.
2: Israel asesina a maricas palestinas.
3: Israel asesina a maricas palestinas.
4: Israel asesina
5: a maricas palestinas.
6: Israel asesina
7: a maricas palestinas.
8: Uy, van a hacer otra. Van a hacer otra mucha.
9: No, PP, estoy
8: orgulloso. El maricón y el PP. Esto ha quedado grabado por tu furia, ¿eh?
10: ¿Dónde están los maricas del PP?
11: ¿Dónde están? No se ven los maricas del PP.
12: Estem tots bé? Tothom bé? Sí? M'escolteu per ahir? Sí? Perfecte. Doncs ara, Cercle Sàfic va llegir el seu manifest.
13: Un aplaudiment.
14: Cercle Sàfic es presenta avui com una col·lectiva flinta sense ànim de lucre que treballa per crear espais de socialització i comunitat per a les persones sàfiques queer de València. Des d'una perspectiva queer, anticapitalista i interseccional, volem repensar els espais dissidents de la comunitat, de la ciutat, perquè deixen d'estar definits per la comercialització, el consum de substàncies i l'hegemonia de l'home cisplan. Creiem fermament que participar en aquest tipus d'actes també és una manera de fer memòria i de construir futur. Memòria de qui ens en van precedir i futur dels espais que volem construir junts. En este dia volem reivindicar tres qüestions que travessen la nostra comunitat. Actualment, la comunitat sàfica valenciana viu una situació d'oblit i repressió de creixents. D'una banda, les polítiques institucionals, la gentrificació, la turistificació i el pinkwashing estan tancant els nostres espais, esborrant la nostra història i eliminant sistemàticament les nostres xarxes de suport mutu. La València que recorden les nostres majors ja és només una llegenda nostàlgica per a nosaltres. No sols han desaparegut els espais de referència sàfics com el Planet o el Mona Lisa, sinó que els espais que queden sovint reprodueixen lògiques de consum que expulsen i oprimixen una gran part de la comunitat. No parlem només d'una pèrdua d'oci, parlem d'una pèrdua política, històrica i afectiva. Així mateix creiem que és important crear i promoure espais no mixtos, com són els espais Plinta, des de la nostra comunitat. No es tracta d'excloure ni de cridar la individualització de la lluita, sinó de crear espais segurs per a aquelles persones que no troben el seu lloc dins del col·lectiu, allunant-nos així de l'embrimacia de l'home cis en els nostres espais i discursos. Ja a finals dels anys 70 van ser les lesbianes valencianes les primeres de l'estat espanyol a crear grups diferenciats dins del FAC-PB i el MAC-PB, on reunir-se, crear comunitat i reflexionar sobre les seues problemàtiques específiques. Nosaltres seguim el seu model, adaptant-lo a les necessitats de la nostra època i actuant d'acord amb una conceptualització més àmplia d'allò transvivollero. Actualment estem veient resortir un augment de la categorització essencialista del subjecte polític sàfic, una que posa el focus en la politització lèsbica i deixa de costat a les persones bisexuals, no binàries, les dones trans, així com als homes trans que s'identifiquen amb allò sàfic i bollero. Allò sàfic no es pot entendre des d'una única identitat ni des d'un únic eix d'opressió. La nostra lluita travessa classe, raça, gènere, sexualitat, origen i corporalitat. I precisament per això la nostra comunitat és àmplia i diversa i valuosa. Per això avui volem fer una crida clara. No podem construir una comunitat sàfica reproduint fronteres ni exclusions. Una comunitat sàfica que deixa fora persones transmasculines, no binàries, bisexuals o dones i homes trans no està ampliant la lluita sinó estrenyent-la. I no podem permetre que això ens torni a conduir a la matriu heterosexual de la qual precisament intentem eixir. Ni essencialisme ni exclusió, comunitat transbibollera.

Gràcies al Queer Cos per deixar-se emboscar en contra de la seva voluntat, la Jovena. Gràcies. Vale. Anem a llegir-vos el manifest de l'Orgull Crític d'este 2026. Com heu pogut veure, el nostre eix ha sigut els gegants. Vaig a començar. Un any més estem tan enfadadis que no som

0: miles y des de milions de persones al món.
1: Els Game Games són un esdeveniment turístic i ultracapitalista, venut com a esport inclusivitat, que és a final, que passa a final de mes, se va inaugurar el 27 i acaba el 4 de juliol. Comportarà 200 de milers de turistes al nostre territori, que col·lapsen el transport públic i encareixen el preu de l'habitatge als barris de València. Amb el suport del Partit Popular, que contracta empreses condenades per corrupció per a gestionar l'esdeveniment i que l'emmarca dins de la regidoria de Conselleria de Turisme i no d'Igualtat, aquest fet parla de les seues intencions. Tot això és en sintonia amb les empreses del capitalisme rosa valencià, com a la patronal Gay Abegal o la cadena Axel Hotels, vinculada al PP, i que porten anys desenvolupant aquest model de capitalisme rosa, destructor i sense escrúpols al Price de Gandia i Cullera. Però això no ha vingut únicament per part de la dreta institucional. L'esquerra va presentar València com a seu dels Day Games 2026, dins de la relació simbiòtica que va tindre el PSPB i Compromís amb el col·lectiu Lambda durant els 8 anys que van estar en el govern i que, a banda d'això, també ha comportat episodis de corrupció, nepotisme i maltractament laboral per part d'aquesta entitat LGTBI. Fuck Lambda!
2: Fuck Lambda!
1: Quan va presentar-se la candidatura abans que el segrestara el PP, i no únicament pel turisme. La seva estreta relació amb el sionisme, l'imperialisme occidental i la indústria armamentística es coneix des de fa 10 anys. L'empresa General Electric és dels principals financiadors des de l'adiviniment. Gran part del seu capital és de la venda de peces essencials dels missils que cauen sobre Gaza, el Kurdistan sirià, l'Iran, l'Emen, Venezuela, etc. Dins de l'organització dels Gay Games es troba un equip esportiu israelià i el que participa en cada edició. S'enforteix així el vincle entre el rentat de cara al sionisme, la militarització i la despolitització de la nostra lluita. Aquest any boicotegem els Gay Games, el turisme gentrificador, el pinkwashing i el bellicisme cada dia més present. Ens posicionem així en una vegada més del costat de la precarietat de les veïnes i del poble palestí. La resistència transmaricaputibibolle valenciana. Continuem així ocupant espais, cuidant-nos, resistint, existint. Moltes gràcies.

0: Hola, un xicotet espai per a la publicitat. Vos comuniquem que si vos ha agradat l'actuació del Queercore, el Queercore assaja els dimarts al CCN. Si no sabeu on està el CCN, ho mireu en calendari.cc. De 8 a 9 i mitja. Queercore, CCN, dimarts, de 8 a 9 i mitja. Vida l'espai publicitari.
1: Desconvoqueu.
2: Què?
1: Desconvoqueu.
2: A casa. Desconvoca tu.
1: Vale. Bueno, pero que
3: es un... Te levantes y desconvoques.
0: Vale, vale, perdón. Esta persona quiere salir del armario.
1: Hola, soy algo que ya no sé qué soy en realidad. La Mónica desconvocada, vale.
0: ¡Ay, cómo!

0: muy mal porque lleva muchos años en Valencia, es un medio de comunicación libre y es importante que lo sigáis.
1: Pues contextualizar un poco si quieres primero.
2: ¿Lo cuento yo?
1: Sí. ¿Lo que es Radio Malva?
2: Mi
1: página. Ah, vale. Y seguimos un poco también reflexionando.
0: Bien, pues por contextualizar. La primera cosa que me agradaría decir es que la sorpresa que os van a llevar, que ya hablaba Penélope un poco de eso, pues van a trobarnos a que os van a denunciar no el PP, no Vox, no la ultradereta, no los estos cristianos, sino la ANDA. Cuando van a reprender la denuncia, les van a quedar un poco así bocabadas. Porque contaban con que nosotros somos una radio lliure, son una radio a la que puede arribar cualquier organización social, y está abierta a todos los países, y pensaban que también estaba abierta al debate de l'ANDA y de la tribu. Pero ubicarnos una mena y pues saber de qué están hablando, cuando hablan de Radio Malva, dijimos que Radio Malva son un grupo de personas que funcionan de manera autogestionada, que tienen asambleas horizontales y que hacen radio, hacen programas. Estén en los poblados malitis, pero yo lo de Radio Malva, van a nacer en Malva Rosa, ahora está el Cabañal, porta desde 1999, han pasado muchas etapas, han pasado muchos programas, han pasado muchos de gent, pero siempre ha donat veu a totes les persones que han volgut estar. Volen ser un referent per al barri, per als pobles marítims, i també volen ser un referent i un espai de conversa i de lluita per a totes les persones que no tenen veu, totes aquelles que no poden explicar el que les passa, els problemes que tenen en els mitjans de comunicació habitual, mass media, controlats per els mitjans i per el capitalisme absolut. I també volem, a través d'elles, denunciar i tindre la capacitat de parlar de tot allò que no se parla en altres espais i fer-ho amb llibertat, perquè nosaltres no depenem de cap partit, de cap organització, no tenim subvencions, vivim de les els recolzaments que es fan les persones que vulguen fer-les i del nostre mateix treball i apoi econòmic, alhora podem parlar i dir lliurement allò que pensem i considerem que cal dir, no? M'agradaria llegir-vos, perquè és un consens de Radio Malva, que a més l'altre dia van afegir més coses, però és una definició que a mi m'agrada i que crec que és important de marcar. A Radio Malva no cabe ni el machismo, ni el racismo, ni la LGTBI-fobia, ni la xenofobia, ni el capacitismo, el cuerdismo, la putofobia, la gordofobia, la incitación al odio o la violencia, el dogmatismo, el sectarismo, las noticias falsas o la propaganda de guerra. Eso en sentirnos orgullosos de poder dirlo, de haberlo consensuado y de transmitirlo a vosotros. Cualquier persona que estiga de acuerdo en estas cosas, que la puerta abierta, que la trabajar, que la aportar, que la dir, que la contarnos en el mundo, en cualquier momento. Formar parte con el que ya ha dicho en un momento dado, de la red de radios comunitarias, que son una mena de red de todo el Estado español que sirve para coordinarnos, para recolzarnos, para treballar conjuntament, per aportar cadascuna d'elles de les que tenim algun problema, ajuda d'altres per a resoldre'ls. I no sé què contar-vos, sí, que la llibertat d'expressió és una de les coses que més es mouen, que la defensem, perquè pensem que és l'única manera de poder parlar d'altra manera, de defensar un món tan complicat com el que estem vivint i de poder alçar la veu y construir nuevos proyectos y nuevas estructuras. Así es que desde ese punto de vista es desde el que he comenzado a lluitar siempre y desde el que se ha enfrentado a la denuncia que l'ANDA va a hacer.
3: Sí, la nuestra idea sí era un poco contaros que la Radio Malva presupuestad y también cómo es va a afectar a que es conflicte al tema de la necesidad de tener espacios de comunicación alternativos en discursos no hegemònics que puguin contrarrestar tota aquesta força, que puguin ser creats per la gent organitzada des de baix, en consciència, en altres interessos que no són individuals ni particulars, sinó comunitaris. Per això també Ràdio Malva està molt aferrada al barri del Cabanyal, perquè també té tota una història de lluita i no és casualitat que estiga en aquest barri. I tots els anys de lluites i d'històries que ara, en aquests conflictes, hòstia, què podem dir i què no podem dir de la ràdio? Al final la ràdio té que servir per a interessos també de les grans multinacionals, del món LGTB, de les grans empreses que estan generant, pensant això, no podem denunciar les opressions, perquè estem els mitjans alternatius si no es pot poder funcionar sense aquestes lògiques de poder o sense aquestes pressions per que qualsevol puga dir el que vulga. I està molt bé perquè al final també vam aprendre que expressar un desig no és una amenaça. Que m'agradaria que li pegués foc a la CDU de Llanda, però no, no és una amenaça. És expressar un desig i està molt bé que també la justícia sigui capaç de moure-ho així. És veritat que al principi no sabien com va acabar això. I sincerament, per a mi el més dur d'aquest procés, i trobo que per a moltes companyes, no va ser que l'AMNA ens denunciara, que també, perquè no s'esperen que altres col·lectius socials es fiquen a utilitzar els seus diners de subvencions en fotre altres col·lectius, però bueno, més enllà d'això, sinó en com va fer que dins de la ràdio se generarà una fractura sobre si és més important defendre el mitjà de comunicació com a tal, passant per aixupir el cap i dir ho sentim molt, o mantindre aquesta fermesa de no, estem fets per a poder denunciar inclús a col·lectius que d'alguna manera, pues això, són del panorama LGTBIQ+, o tal. Això és, això, el tema de la llibertat d'expressió va ser una que ens va pegar moltes voltes, però sobretot una de les propostes inicials que era que tot fúria tenia que ser de Ràdio Malva, en tota la violència que va generar això, per a les persones, principalment de tot fúria, però a moltes persones que estaven al voltant. Que agressiu va ser dir que Ràdio Malva té una porta d'eixida, que només s'ha emprat, inclús en situacions on han hagut comentaris masclistes que hem treballat, on hem hagut de treballar, o han hagut comentaris homofòbics que també hem hagut de treballar, perquè sempre he tingut que tindre aquesta sensibilitat d'entendre que no tots estem en el mateix procés, que estem tots fent, totes fent un treball. Sempre he tingut que tindre aquesta sensibilitat i de sobte així hi ha com una línia molt clara de qui fica, o qui fica perill la ràdio o qui fica una amenaça per a la ràdio no té que estar en la ràdio perquè al final s'està jugant en un projecte que beneficia molt. Bueno, per això no va ser el majoritari, per això el majoritari va, o al final la majoria de gent va optar per enfrontar juntes aquesta denúncia. Crec que va ser el millor que vam poder fer. I sobretot, gràcies sobretot a tot el recolzament que ens hem trobat al llarg de tot el procés de, com diem, de la REM, d'altres mitjans europeus que van ficar diners perquè puguem tirar endavant en els advocats, les advocades, a l'equip jurídic, a l'Alerta Solidària, a molta gent que es va assessorar a nivell jurídic. I si tenim que destacar alguna cosa de tot el procés, per a mi és la importància d'estar ben informats, de no deixar-se dur. Però no és que el col·lega que és advocat m'hi ha dit que us van engatillar. I que esto, menudo marrón nos va a caer. O sea, deixar-nos de dur, no deixar-nos dur per coses així, estar ben informats, crec que és superimportant, estar unides front a qualsevol agressió externa. Després ja veurem si ens replantegem dins de la ràdio que podem dir que no, que està ben fet, que no. Sí que fins a aquest moment ningú ha tingut cap queixa de tot fúria i en aquest moment sembla que tothom sabia, bueno, tothom no, però que molta gent que veia, jo ja sabia que això va passar, jo, pues no, no. Jo crec que aquestes coses són inevitables i que quan arriba una cosa així és important que ens pillem juntes, unides i fer front a tots aquests atacs d'una manera col·lectiva. A nivell col·lectiu, pues això, que està molt ben informada, tirar de tots els recursos i sobretot el recolzament de la gent. Tirar del recolzament de la gent, de fer-lo públic i d'utilitzar els mitjans de comunicació que tenim alliberats per a fer això, no? Per poder, no per donar veu, perquè la gent ja te veu, però poder fer l'alta veu de tots els moviments i de totes les situacions d'injustícia. I, bueno, també va estar molt guai que, no sé què va dir, vostè, si m'està aquí en la ràdio, joder, som una ràdio pirata, obrim una altra, que madre no m'hi avall, vull dir, que dins de lo pitjor que mos podia passar, que mos tancaria una ràdio, que ja de tot si era pirata, doncs bueno, sí, bé, som molts anys de projecte i confiem que seran molts anys més i bueno, també dir-vos que el bo que tenen les ràdios lliures és que són ràdios accessibles a tota la gent i que és important que participem d'una forma més activa en la generació de discursos de no donar ese buit a altres canals i que podem aprofitar no només el romanticisme de TC Ràdio, que també té una part molt romàntica i molt potent, sinó també aprofitar aquest canal de comunicació que tenim en una forma que és nostra, no? Ocupar les zones, que és el que sempre defensem des de Ràdio Malva i que ha sigut imprescindible per a fer front a aquest conflicte.
0: Jo dic, per a terminar, que crec que d'aquest conflicte, a pesar de tot, hem sigut molt més fortes, molt més avieses, molt més, i que per si hem posat, ojalà no haguem passat per ell, però ja que hem posat, hem après moltíssim. I crec que l'origen de tot el conflicte no ho van a contar ara.
2: Bueno, nada, primero agradecer a mis compis por haber puesto el cuerpo todos estos años. Sí que voy a empezar diciendo que todos estos procesos a los cuales las personas nos podemos ver enfrentadas, de alguna forma, en este caso, en mi caso fue por esta experiencia, a mí yo no salgo de esto más fortalecida. Yo he demostrado fortaleza, pero esto ha menguado la salud mental muchísimo y no sabiendo que no va a haber una reparación. Vale, hemos ganado, que considero que no hemos ganado, simplemente hemos demostrado que Lambda y Fernández, porque fueron las dos, o sea, a nivel de forma jurídica y forma individual, nos denunciaron. Entonces hemos demostrado que no tenían la razón. Y al final era esto una batalla a pulso. Y es muy triste ver que al final todo se ha reducido a eso, a ver quién tenía más razón. Creo que muchas cosas se hubieran podido evitar, ya viéndolo desde una perspectiva después de 4 años, porque si bien es cierto el proceso de la radio fueron 2, pero en mi caso yo, para cerrar mi proceso de 2 años previos, consideré ir a la radio para exponerlo todo. Tenía mucha prueba documental que me daba la seguridad de saber que no estaba exponiendo a una radio de confianza a sufrir la violencia que luego todo esto les acarreó. Detrás de todas las denuncias había esa seguridad, ¿no? De, bueno, todo esto lo hemos probado, las personas de la radio, si han comentado algo, lo han hecho con la seguridad de que estaban informadas, no solamente con mi versión, sino con más personas que denunciaron, que no denunciaron, y si no denunciaron no fue porque no tenían las ganas de hacerlo, sino que pusieron en una balanza su salud mental y simplemente cerrar la puerta y decir, esto ya pasó, prefiero seguir con la vida. Yo no tomé ese camino, yo decidí seguir enfrentándome. 4 años de proceso han debilitado. O sea, yo así a Lambda y a Fran sí que les responsabilizo de haberme menguado la salud mental, que me hizo alejarme de la militancia porque no me daban la fuerza. Era demasiado frentes abiertos, es una carga mental que está constantemente en la cabeza, por más que tenía el respaldo de los compis y también el respaldo y el acompañamiento del equipo jurídico, que ya nos me acompañan en otros procesos de colegas que acompaño. Y la confianza estaba totalmente depositada y sabía que el equipo jurídico no nos iban a hacer de todo para poder conseguir que saliéramos victoriosos. Pero obviamente ese miedo y esa incertidumbre está ahí, porque son situaciones en las que no te ves enfrentada día a día, en la cotidianidad. Entonces, con el día de hoy, como quedamos también de forma interna, nuestra celebración de autorreparación, porque como no lo vamos a conseguir de ambas personas, la jurídica y la individual, y de toda la entidad, es como que, bueno, el cierre está hecho. Yo siempre pienso que ya como que todo esto ha pasado, pero con cosas así me di cuenta que heridas todavía abiertas. Y nada, yo espero que la entidad, con la renovación que ha tenido, lo haga de una forma diferente, y que las cosas que se hubieran podido evitar se evitaran, y que obviamente con gente que está laboralmente en una posición de superioridad, porque Lambda podrá tener toda la estructura horizontal que quiera dar a mostrar, pero no deja de ser una asociación con una forma jurídica, con una jerarquía establecida, en donde la gente con, que ostenta el poder, porque lleva la coordinación, obviamente tiene el dominio en ese momento, y las personas que hemos sufrido, nos hemos visto enfrentadas a estos juicios, hemos estado en una posición inferior. Entonces hay una injusticia ahí latente que yo espero que no se vuelva a reproducir, y que la gente, que si se ve con ganas de exponer situaciones parecidas en los sitios donde trabaja, en lo social o no, sobre todo no sea cuestionada, porque igual hay cuestiones o cosas que más requieren ser acompañadas, pero siempre, y animar a las entidades a optar por otras vías más conciliadoras o mediadoras, y no ejercer ese poder que no te esperas que en una entidad como Landa hubiese ocurrido. Y espero que no vuelvan a ocurrir. Y ya está.

0: i és soci solidari de Contrabanda FM. Perquè els moviments socials necessitem informació alternativa.
1: Yo soy socio solidario de Contrabanda FM porque creo en la libertad de expresión.

0: jo sóc soci solidari de Contrabanda FM, perquè vull escoltar la ràdio sense anuncis comercials.
1: Jo sóc sòcia solidària de Contrabanda FM, perquè l'autoassociació de les ràdios lliures la fem entre totes.
2: Contrabanda FM és una ràdio lliure, no comercial, assembleària i autogestionada. Si vols col·laborar perquè Contrabanda continuï emetent a les zones lliures de Barcelona, pots fer-te sòcia, solidària i fer la teva aportació econòmica al col·lectiu.
3: Truca'ns els dimecres al vespre al 93-317-7366, escriu-nos un mail a contrabandaradio@contrabanda.org o informa't a contrabanda.org.
2: Juntes fem possible l'autogestió de la comunicació.
3: Ens escoltem al 91.4 de la freqüència modulada de Barcelona o per internet a contrabanda.org.
4: Jo sóc soci de solidaritat de solidari de espera, de solidari
5: i voto a la porta.
4: I voto a la porta de solidaritat amb Catalunya, no.

Esteu escoltant Contrabanda FM a 91.4 a Barcelona. Contrabanda FM 91.4, una ràdio lliure en un món poc lliure.

0: Calatrava, l'ofi de Sindicat d'Habitatge de Gràcia i el bloc de veïnes de la Janela en perill.
1: Calatrava resisteix.
0: Som un hort autogestionat i comunitari, un espai de trobada on organitzem tallers i esdeveniments culturals. Fa 10 anys vam ocupar l'edifici de Travessera de Gràcia 154, que 3 anys després la propietat va desallotjar i enderrocar. Més tard, les veïnes vam reocupar el solar amb runes per a convertir-lo en un projecte diferent. Les nostres motivacions són les mateixes: combatre l'especulació i la gentrificació de Gràcia, però amb un nou objectiu: ser un espai verd ple de biodiversitat enmig de la grisor d'aquesta ciutat morta. Som la llavor de tot un barri en moviment.
1: Ens devoren els voltors.
0: El gran capital immobiliari ens vol expulsar. Tenen noms i cognoms. La llave d'oro, dirigida per Ferran Marçà Bissai i el seu pare, Lluís Marçà. Una gran nissaga de poder comparable a Núñez i Navarro. El capital voraç s'imposa a la vida. L'explotació va més enllà de les relacions laborals o humanes. També afecta el medi natural. Ens prenen les places, les cases, el barri, els espais verds, etc. L'Ajuntament i el seu pla Endreça s'articula vers una Barcelona nova i no ens hi volen tal i com som.
1: Gràcia agonitza.
0: Ja n'hem parlat molts cops. Aquest ja no és el barri que volem. La massificació turística i l'especulació amb els nostres habitatges és cada cop més extrema. Ens quedem sense veïnes. Els espats i els guiris inunden els nostres carrers i els comerços locals moren. En els últims 10 anys, el preu del lloguer gairebé s'ha duplicat. El preu mitjà per un pis d'uns 75 metres quadrats és de 1.685 euros al mes. Ens veiem obligades a marxar, no menjar o viure al carrer. Ja hem perdut el mercat de la Baseria, els comerços i el barri en general. Se'ns han inflat els pebrots.
1: Mai serem pisos de luxe.
0: Sabem que la idea ha germinat. Portem un nou món als nostres cors. Defensem l'ocupació com a mètode de resistència contra el capital i no acceptem les excuses de l'Ajuntament. La Vila de Gràcia no és un oasi per als turistes i sortirem a defensar-la, perquè ens hi va la vida. Estem arrelades i busquem conservar els nostres espais verds. Hem sembrat una xarxa amb la gent del barri i altres col·lectius afins. Hem generat vida. El dia 15 de juliol ens volen fer fora per reconstruir pisos de luxe. No ho permetrem.
1: Com pots col·laborar?
0: Passa't per l'hort, rega les plantes, dibuixa una flor al mural, vine als esdeveniments i difon el missatge. Segueix-nos a les xarxes i estigues pendent de noves convocatòries. L'hort no mor. Love migrants, hate expats. Des de Contrabanda FM cridem a les veïnes de tota Barcelona perquè vinguin el dia 15 de juliol a Travessera de Gràcia 154, hort ocupat de Calatrava. Les veïnes volem evitar el desnonament de l'hort de Calatrava, l'ofi del Sindicat de l'Habitatge i el bloc de la Janela. Us esperem a tothom el dia 15 a Travessera de Gràcia 154. Per a més informació sobre activitats de lluita i resistència,
1: ens trobareu a Instagram k-la-trava, amb b-baixa. L'Instagram de l'hort ocupat del barri de Gràcia.
2: Contrabanda FM 91.4, una ràdio lliure en un món poc lliure.

escoltant Contrabanda FM a 91.4 a Barcelona. Contrabanda FM 91.4, una ràdio lliure en un món poc lliure.

0: Calatrava, l'OFI de Sindicat d'Habitatge de Gràcia i el bloc Tereines de la Janela en perill.
1: Calatrava resisteix.
0: Som un hort autogestionat i comunitari, un espai de trobada on organitzem tallers i esdeveniments culturals. Fa 10 anys vam ocupar l'edifici de Travessera de Gràcia 154, que 3 anys després la propietat va desallotjar i enderrocar. Més tard, les veïnes vam reocupar el solar amb runes per a convertir-lo en un projecte diferent. Les nostres motivacions són les mateixes: combatre l'especulació i la gentrificació de Gràcia, però amb un nou objectiu: ser un espai verd ple de biodiversitat enmig de la grisor d'aquesta ciutat morta. Som la llavor de tot un barri en moviment.
1: Ens devoren els voltors.
0: El gran capital immobiliari ens vol expulsar. Tenen noms i cognoms. La llave d'oro, dirigida per Ferran Marçà Bisai i el seu pare, Lluís Marçà. Una gran nissaga de poder comparable a Núñez i Navarro. El capital voraç s'imposa a la vida. L'explotació va més enllà de les relacions laborals o humanes. També afecta el medi natural. Ens prenen les places, les cases, el barri, els espais verds, etc. L'Ajuntament i el seu pla Endreça s'articula vers una Barcelona nova i no ens hi volen tal i com som.
1: Gràcia agonitza.
0: Ja n'hem parlat molts cops. Aquest ja no és el barri que volem. La massificació turística i l'especulació amb els nostres habitatges és cada cop més extrema. Ens quedem sense veïnes. Els espats i els guiris inunden els nostres carrers i els comerços locals moren. En els últims 10 anys, el preu del lloguer gairebé s'ha duplicat. El preu mitjà per un pis d'uns 75 metres quadrats és de 1.685 euros al mes. Ens veiem obligades a marxar, no menjar o viure al carrer. Ja hem perdut el mercat de la Baseria, els comerços i el barri en general. Se'ns han inflat els pebrots.
1: Mai serem pisos de luxe.
0: Sabem que la idea ha germinat. Portem un nou món als nostres cors. Defensem l'ocupació com a mètode de resistència contra el capital i no acceptem les excuses de l'Ajuntament. La Vila de Gràcia no és un oasi per als turistes i sortirem a defensar-la, perquè ens hi va la vida. Estem arrelades i busquem conservar els nostres espais verds. Hem sembrat una xarxa amb la gent del barri i altres col·lectius afins. Hem generat vida. El dia 15 de juliol ens volen fer fora per reconstruir pisos de luxe. No ho permetrem.
1: Com pots col·laborar?
0: Passa't per l'hort, rega les plantes, dibuixa una flor al mural, vine als esdeveniments i difon el missatge. Segueix-nos a les xarxes i estigues pendent de noves convocatòries. L'hort no mor. Love migrants, hate expats. Des de Contrabanda FM cridem a les veïnes de tota Barcelona perquè vinguin el dia 15 de juliol a Travessera de Gràcia 154, hort ocupat de Calatrava. Les veïnes volem evitar el desnonament de l'hort de Calatrava, l'OFI del Sindicat de l'Habitatge i el bloc de la Janela. Us esperem a tothom el dia 15 a Travessera de Gràcia 154. Per a més informació sobre activitats de lluita i resistència,
1: ens trobareu a Instagram k-la-trava, amb B baixa. L'Instagram de l'hort ocupat del barri de Gràcia.
2: Contrabanda FM 91.4. Una ràdio lliure en un món poc lliure.

Esteu escoltant Contrabanda FM a 91.4 a Barcelona. Contrabanda FM 91.4, una ràdio lliure en un món poc lliure.

0: Calatrava, l'OFI de Sindicat d'Habitatge de Gràcia i el bloc de veïnes de la Janela en perill.
1: Calatrava resisteix.
0: Som un hort autogestionat i comunitari, un espai de trobada on organitzem tallers i esdeveniments culturals. Fa 10 anys vam ocupar l'edifici de Travessera de Gràcia 154, que 3 anys després la propietat va desallotjar i enderrocar. Més tard, les veïnes vam reocupar el solar amb runes per a convertir-lo en un projecte diferent. Les nostres motivacions són les mateixes: combatre l'especulació i la gentrificació de Gràcia, però amb un nou objectiu: ser un espai verd ple de biodiversitat enmig de la grisor d'aquesta ciutat morta. Som la llavor de tot un barri en moviment.
1: Ens devoren els voltors.
0: El gran capital immobiliari ens vol expulsar. Tenen noms i cognoms. La llave d'oro, dirigida per Ferran Marçà Bissai i el seu pare, Lluís Marçà. Una gran nissaga de poder comparable a Núñez i Navarro. El capital voraç s'imposa a la vida. L'explotació va més enllà de les relacions laborals o humanes. També afecta el medi natural. Ens prenen les places, les cases, el barri, els espais verds, etc. L'Ajuntament i el seu pla Endreça s'articula vers una Barcelona nova i no ens hi volen tal i com som.
1: Gràcia agonitza.
0: Ja n'hem parlat molts cops. Aquest ja no és el barri que volem. La massificació turística i l'especulació amb els nostres habitatges és cada cop més extrema. Ens quedem sense veïnes. Els cèspats i els guiris inunden els nostres carrers

0: i els comerços locals moren. En els últims 10 anys, el preu del lloguer gairebé s'ha duplicat. El preu mitjà per un pis d'uns 75 metres quadrats és de 1.685 euros al mes. Ens veiem obligades a marxar, no menjar o viure al carrer. Ja hem perdut el mercat de la Baseria, els comerços i el barri en general. Se'ns han inflat els pebrots.
1: Mai serem pisos de luxe.
0: Sabem que la idea ha germinat. Portem un nou món als nostres cors. Defensem l'ocupació com a mètode de resistència contra el capital i no acceptem les excuses de l'Ajuntament. La Vila de Gràcia no és un oasi per als turistes i sortirem a defensar-la, perquè ens hi va la vida. Estem arrelades i busquem conservar els nostres espais verds. Hem sembrat una xarxa amb la gent del barri i altres col·lectius afins. Hem generat vida. El dia 15 de juliol ens volen fer fora per reconstruir pisos de luxe. No ho permetrem.
1: Com pots col·laborar?
0: Passa't per l'hort, rega les plantes, dibuixa una flor al mural, vine als esdeveniments i difon el missatge. Segueix-nos a les xarxes i estigues pendent de noves convocatòries. L'hort no mor. Love migrants, hate expats. Des de Contrabanda FM cridem a les veïnes de tota Barcelona perquè vinguin el dia 15 de juliol a Travessera de Gràcia 154, hort ocupat de Calatrava. Les veïnes volem evitar el desnonament de l'hort de Calatrava, l'ofi del sindicat de l'habitatge i el bloc de la Genela. Us esperem a tothom el dia 15 a Travessera de Gràcia 154. Per a més informació sobre activitats de lluita i resistència,
1: ens trobareu a Instagram k-la-trava, amb ve baixa. L'Instagram de l'hort ocupat del barri de Gràcia.
2: Contrabanda FM 91.4, una ràdio lliure en un món poc lliure.